s'han d'esquillar per un dos d'aromes que s'han anat, per un dos d'aromes que s'han anat.